me di confiant, no era más bisons. Quan ja tinc criança, de tot la vida d'innocència, i na mitja es dit allà, temporal tal vez que mai n'ha.